sonca i a 7 punts d'humà. Sac del tednu i a la moja ljubica. Hišina spred sonca.